En temps de tardor, castanyes, moniatos i molts rovellons. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix, per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Pego últimes 3 hores els preparatius per a un comiat. La gossa sorda torna a casa per pujar per última vegada a l'escenari amb l'última Aquelarre, el concert que tanca la gira Tornallom i que posa fi a una trajectòria històrica. I encara amb la ressaca emocional i festiva del 9 d'octubre, anirem de les cançons a un altre ritual, un mocador, ametla, sucre i unes figures que tenen molt més darrere del que sembla. Parlarem de la

0: que ha anat molt més enllà del retrobament. Concerts plens, noves generacions cantant les mateixes lletres i prop de 40 col·lectius socials compartint també l'escenari. Fa uns mesos, en De Dalt a Baix, ja vam parlar amb el seu cantant, amb Josep Nadal, abans que començara tot. Encara estava per descobrir què significava tornar i ara, després de tot el camí, Brussel·les inclosa, la gira acaba precisament on va començar la història, a Pego. Josep, com estem? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Yolanda. Molt content de tornar a ser amb vosaltres.
0: L'última vegada que vam parlar va ser abans de començar a tornar llom. Ara, a poques hores de l'últim concert, com estàs? Com esteu?
1: Bé, estem així com un poc de, com dalt d'un núvol, igual que tota la gira. La veritat és que intentant, sobretot, no perdre la concentració. O sigui, després ja, quan s'acabe ja el concert, ja intentarem fer balanç i mos pegarem la festa i tot això. Intentar no deixar-nos res per dir, si n'hi ha que dir alguna cosa important, dir-les totes, no?
0: Josep, que has descobert tots aquests mesos.
1: Sí, el que ho dic, o sigui, emocions moltíssimes. Per un costat era retrobar allò que havíem tingut sempre, que feia 10 anys que no fèiem, però per l'altre costat també era fer-ho una miqueta diferent, no? Intentar... intentar també jugar a un nivell diferent, en el sentit de que serien pocs concerts, però amb molta gent, i també a un nivell tècnic i artístic segurament més alt de lo que estàvem acostumats. Crec que és la primera volta que... És com que hem jugat en primera divisió, no?
0: S'ha quedat en ganes de més.
1: Bé, això sempre, això és un poc la idea. La idea era fer-ho curtet per a que nosaltres i la gent en general es quedaran ganes de més, que és un poc també... lo que volíem, passar a saludar només, que fos una cosa intensa i que deixarà un bon record en la gent. En la gent que ja mos havia vist i també una cosa important era arribar a la gent més jove que havia sentit parlar de nosaltres a la Xina d'oïdes.
0: Correcte.
1: I que són molt... Que han vingut a més nostres concerts. I això mos ha sorprès també en el sentit d'arribar a les generacions més joves, no?
0: De tots aquests mesos, concerts, festivals, en quins moments te quedes a dia d'avui, després de viure-ho tan intensament?
1: No sabria què dir-te exactament. De tota manera, jo, pues, igual em quede en aquest primer concert que vam fer a Picassent, a partir de la quarta o la quinta cançó, que està sonant la música o està cantant l'altre cantant, i en aquest moment que tinc un moment per a mirar el públic fins al final, intentar assimilar aquest flash que em pega, aquest impacte, segurament em queden això, sí.
0: Josep, com hem comentat, també heu volgut que la gira fora un altaveu, no?, per a molts col·lectius socials. Han passat més de 40, habitatge, educació, també dana, emergència climàtica, el camp... Després de compartir escenari amb tanta gent i tantes lluites, hi ha alguna història o algun encontre que hagis dit? Estem en el camí correcte.
1: Bé, ara mateixa... N'hi ha molts, però ara mateixa jo, pues, la veritat és que estem molt contents de veure passar, venim ara de veure la plaça de l'Ajuntament, la mobilització que n'hi ha. Nosaltres vam donar veu, entre els 40 col·lectius, alguns d'ells són sindicats de llogateres, realment pareixia que eren només 4 i que la gent no els feia cas, pues, com tot això ha rebentat. No? I com aquest tema, avui és el tema principal, és el tema que està marcant l'actualitat, tot el món està parlant de la vivenda, i tot això és perquè n'hi ha alguna gent de base que s'ho ha currat, no? I realment en mig any han canviat les coses per a bé, no?
0: Fem ara la vista enrere. En tota aquesta trajectòria també, no? Diguem que just fa unes setmanes sembrava anunciar que es publicava el llibre de La Bossa Sorda, que està escrit per el nostre estimat col·laborador, per Josep Vicent Fretxina. Com més això per a vosaltres al final tindré un llibre per a tota la història?
1: Pues jo estàs llegint el llibre, no el vaig acabar, però... No el vaig acabar perquè me l'estava llegint a la furgo anant de concert en concert.
0: Sí, però l'has fulletxat.
1: Sí, jo li vaig dir a Fretxina, dic, està de categoria que hagis fet això perquè dona una, com una altra...
0: Dimensió
1: de lo que és el grup, com més acadèmic, d'alguna manera, com més serio,
0: sí.
1: No? Pareix que estem parlant de nosaltres i pareix que estigui parlant de... No sé, com si estiguin analitzant a un novel·lista o a un... No?
0: Sí.
1: Una cosa com molt seriosa, no? I bueno, és una altra dimensió del grup... Fretxina escriu d'una manera molt interessant, molt amena, que és molt fàcil, i a més es nota que hi ha un treball brutal darrere, lo qual marca la diferència.
0: I amb els oients que en les pròximes setmanes també parlarem amb Fretxina, li dedicarem els minuts que mereix per a parlar d'este llibre després de les presentacions que tenim en les pròximes setmanes a Pego i a València. Josep, en tot este temps has passat per la

0: música, per la poesia, ha sigut Pep de la Tona. Conta'ns què va ser de tu en acabar este concert.
1: Bé, jo la idea que tinc és una decisió que tinc presa. Tornarem al projecte de Pep de la Tona, no? Que és on estic jo en el dia a dia fent les cançons meues del dia a dia, no?
0: Josep, per acabar esta nit, Apego, sona l'última cançó i s'apaguen els llums. Quan mires cap al públic, quina reacció creus que hi haurà?
1: Pues no ho sé. Suposo que m'emocionaré, no? Pensant un poc en com van començar i com va començar tot això. Pensant en el meu amic Jordi, que ja no està, i ell va ser el que va tindre... És a poc cabut en que tinguérem un grup que es deia La Gossa Sorda. Jo crec que van començar a finals de l'any 95 o l'any 96 amb la idea de fer un grup de rock que cantaran valencers, diguem La Gossa Sorda. No teníem ni puta idea de tocar, ni sabíem quantes cordes tenia una guitarra, però era tot il·lusió. I, bueno, pràcticament 30 anys després, pues, fins ahir hem arribat. I dic, bueno, pues, fins ací hem arribat, ahir teniu les cançons, feu el que vos dona la gana d'elles. Jo ara me'n vaig... Tinc ganes de veure els meus amics, fer-me una cervesa i comentar-la a jugar. No? Això serà la idea.
0: Doncs a mi ese missatge ho deixem, Josep Nadal, cantant de La Gossa Sorda, que vaig a genial este últim concert i no res, segur que en els pròxims mesos es tornem a veure encarnant de Pep de la Tona.
1: Sí, senyora, anem parlant.
0: Gràcies per acudir als micròfons de la Ràdio Pública.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Després de parlar d'un comiat que forma part de la història recent de la nostra música, canviem de temps, canviem de registre, i què millor que la nostra Imma ens recupera una tradició plena d'història de sucre i no massa recomanada per als diabètics. Imma, bon dia de vesprada.
4: Bon dia de vesprada, Yolanda. Sabies que l'amor a la valenciana és de sucre i ametlla?
0: I tant.
4: I embolcallat amb un mocador.
0: I quina manera més bonica, no?, d'expressar-ho.
4: Així és. La paraula mocadorada, pronunciada mocaorà, s'usa per a referir-se a un regal que fan els homes a les seues parelles a València el 9 d'octubre, dia de Sant Donís. Es tracta d'un mocador gran on s'emboliquen uns dolços de massapà que representen les fruites i les hortalisses de l'horta, acompanyades per la piuleta i el tronador, que tenen una significació més picant. Manuel Sánchez Warner, en la ciutat de València, conta que i encara es manté el costum d'oferir els fadrins a les seues núvies una moca dorada, amb aquelles llepolies típiques de la festa. En la tradició valenciana, la de Sant Donís és la diada dels enamorats. Hi ha diverses explicacions en l'origen d'esta tradició. Jo els en conte tres, i trien vostès la que més es fa al pes. La primera situa l'origen de la moca dorada en el segle XVIII, arran de la fi de la Guerra de Successió. Des del segle XIV, per a commemorar l'entrada de Jaume I a València, es llançaven milers de coets i trons el dia de Sant Donís. Els decrets de nova planta de Felip V van abolir els furs valencians i van prohibir explícitament celebrar la festa del 9 d'octubre, així com llançar pólvora. Com a mostra de rebel·lia i enginy, el gremi de sucres de València va dissenyar uns dolços de massapà que imitaven la forma dels coets prohibits, les piuletes i els tronadors, els quals, a més, tenien una forma icònica en al·lusió als òrgans sexuals masculins i femenins. Hi ha una versió molt estesa en la cultura popular. Diu la llegenda que, quan Jaume I va entrar triomfal a la ciutat l'any 1238, els habitants musulmans de la ciutat i dels horts de la rodalia van rebre el rei i la seva esposa, la reina Violant d'Hongria, oferint-los com a mostra de vassallatge les millors fruites i hortalisses de la terra de Valencilla, embolicats precisament en mocadors. Els massapans actuals serien una recreació d'aquest tribut. I la tercera seria la continuació dels regals institucionals de l'edat mitjana. Quan les autoritats de la ciutat de València volien homenatjar un personatge il·lustre, li regalaven una safata de plata amb aliments. Amb els anys, la safata de metall es va substituir per plats de ceràmica de manises i paterna. I els aliments es van acabar refinant en forma de massapans exquisits, un luxe que inicialment només es podien permetre les classes benestants. Siga quien siga el seu origen, el ben cert és que la moca dorada continua sent la forma més dolça que tenim els valencians de dir «et vull» o «t'estime». Així que ja ho saben, posen un poc de sucre, d'història i d'amor en les seues vides.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
0: Acabem el programa tal com l'hem començat, parlant del comiat de l'últim concert de la Gossa Sorda, però què millor que fer-ho amb el nostre Frechina, qui a més acaba de publicar el llibre que repassa tota la història i trajectòria del grup. Frechina, bon dia, vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. El dia és arribat. Esta nit escoltarem la Gossa Sorda en el seu últim aquelarre.

0: S'acomiada en apego al seu poble, tancant una gira de retorn que ha sigut la més multitudinària de la seva història. I els acompanya els tres noms emergents de la Marina. Abril, Quinto i Romàntic Dimoni. La Gossa Sorda han sigut un dels grups més populars i carismàtics del moviment cultural que hem anomenat Música en Valencià. S'havien retirat el 2016 després de més de 15 anys incendiant escenaris en la seva proposta festiva, combativa i resilient, i deixant un enorme llegat de cançons que s'han fet un lloc en el nostre imaginari col·lectiu. Ara han tornat durant uns mesos per donar una mica més de guerra, encoratjar-nos davant la foscor dels temps i constatar la vigència d'un llegat que el temps i la perspectiva han engrandit. Havien començat escoltant la seva cançó de retorn, A Tornallom, i acabarem amb la cançó que està tancant els concerts d'esta nova gira i una de les que millor defineixen el seu tarannà vitalista i dissident, Entre Canuts.
1: Gràcies, Fregina. Ens veiem prompte per aprofundir un poc més en el llibre que acabes de publicar. Però des d'ací ja et donem l'enhorabona. Amb això deixem, abans de tot, rebé una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu.